il telenané, i jocor llogalo maller. I una família o oncle tanti no llanyo, és espècil, és espècil, lo xoc fet xec mar, de qui esperé puny. I xoc com etxe niñe patja, vinde de cartes recosà, ne mal ve onya bai sosaio, xoc o xoc o tu potrà. A teres magat posanet, a teres magat posanet.